0: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.
1: Tu ramasses mes pots

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Bien, mi vida, tú cántame.

0: más me podrás convencer de que ya sé.
1: Ràdio Es Castell, Fem Poble. L'emissora municipal més oriental del país.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

el 15 de mayo, es el 135, centésimo, trigésimo, quinto día del año, en el calendario gregoriano. Quedan 230 días para acabar 2026. El sol ha sortit a les 6:29, se posarà a les 20:52. La lluna minvant surt a les 5:07 i se posa a les 19:38. Un front polar deixarà ruixats i mala mar a Menorca a les portes del cap de setmana. Avui divendres serà el dia més magut del període a Menorca. El pas d'un front juntament amb l'entrada d'una massa d'aire polar des del nord farà augmentar clarament la inestabilitat. Aquest contrast entre l'aire més càlid que tenim a l'aire fred i en altura favorirà la formació de nivolats abundants i la possibilitat de ruixats i qualque tempesta a tota l'illa, sobretot entre migdia i el capvespre. El cel es mantindrà força tapat durant bona part de la jornada, especialment cap a Mó, Sant Lluís i el Castell, mentre que cap a Ciutadella es podrien obrir algunes estones de sol una vegada passi la part més activa del front. El vent de migjorn i llebeig acabarà girant progressivament i això també farà baixar una mica les temperatures. Dissabte encara començarà amb restes d'inestabilitat i bastants intervals de núvols, però a mesura que avanci el dia, l'anticicló començarà a guanyar terreny des de ponent i el temps tindrà a estabilitzar-se. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat un avís groc per mala mar a Menorca entre les 3 i les 13:59 hores, per ones de component nord que podrien arribar en els 2 metres. Aquesta situació serà conseqüència del gir del vent després del front i de l'entrada d'un aire més fresc damunt la Mediterrània. Cap al capvespre ja s'esperen més estones de sol i un ambient més tranquil. Diumenge i dilluns dominarà clarament l'anticicló a les Açores, que s'estendrà cap a Balears i deixarà una situació molt més estable a tota l'illa. El cel quedarà poc ennuvolat, les temperatures aniran recuperant-se progressivament i el vent bufarà fluix en general. Només arribaran alguns intervals de nuvolats sense conseqüències.

Bueno, i ara, com cada matí, el capítol avui, número 167 de la novel·la.

0: Vull dir, això per fer tot el poder. Molt bon dia, Miquel Àngel.
1: Molt bon dia, Paqui. Molt bon dia a tots.
0: Bueno, doncs ja estem a més de mitjan mes. I bueno, el mes de Maria va passant. La setmana passada vam tenir moltes celebracions en aquesta parròquia. Com, per exemple, el dissabte vam tenir un concert que va ser un èxit.
1: Espectacular.
0: Espectacular.
1: Concert entre illes.
0: La veritat és que sí. Van xalar molt, tantes, eren més de 100 cantants,
1: sí,
0: eren més de 100, tant de tots. Van xalar moltes que van participar amb el cant i els que van venir, hem tingut moltes felicitacions.
1: Que sí, no, i de gent que, no, perquè jo, no és que tenia res a veure, no, era el lloc on estàvem, sí, la parròquia, però com a molt sincer, molt transparent, a nivell, s'ho han currat, sabeu que hi ha hagut preparació, hi ha hagut hores, i com a molt feliç de tot això cap a vosaltres, no,
0: Pati? Sí, sí, sí. Pues va ser molt bé aquest concert, ho dic per la parròquia, perquè per l'espai, que tots sabem, és que coneixeu la parròquia, que és un espai molt agradable per cantar, ho sabem amb els Deixeu Ludols de cada any, de fa molts anys, i bueno, molt bé per aquest toro. Després, es diu menja de matí en el toro, a la xir, cap al toro,
1: sí.
0: Colcut. I també va anar molt bé,
1: molt
0: molta
1: bé.
0: Participació,
1: sí.
0: molta, tant per caminar, com després a les 10 per anar a la celebració al toro, com després en matinar.
1: En la paella de després.
0: Moltíssim,
1: sí,
0: moltíssim.
1: Sí.
0: La gent molt contenta, molt bon ambient.
1: Si ara m'haureu de mimar un poc, perquè ara aquest cap de setmana tot ha estat tan bé.
0: Sí,
1: que...
0: ara un poquet de calma, sí, un parell de setmanes. Sí. Però bé, bueno, això és el passat. I ara per aquesta setmana hi ha, que és l'Ascensió de Jesús, que hi ha comunions. Enguany són molt poques comunions, però bé, bueno, Déu ho vol així.
1: Però jo he d'afegir pots i bons,
0: bueno.
1: Perquè una, encara que na Paqui no ho vol dir, una és la seva neta.
0: Sí, jo estic molt orgullosa, perquè això, avui per avui, no, en les famílies en què ho criïs a Xines, no tothom respon de la mateixa manera. Jo tenir una filla i una neta qui segueixen les meves passes, que, el que jo he ensenyat, la veritat, munt de goig.
1: I una cosa que no s'ha napati és que la seva neta m'ha dit que està nerviosa.
0: Sí, està molt nerviosa.
1: I que està nerviosa significa que li importa.
0: Sí.
1: I ja no només per vestit, sinó com
0: no,
1: serà
0: no,
1: aquesta
0: no, no,
1: celebració, no. Com serà això. I això és molt guapo.
0: Sí.
1: I molt polit, perquè fa veure que hi ha hagut com a un cuidar durant tot un any, una preparació ben feta per el que han de rebre aquest dia.
0: I ella durant aquesta catequesis ha vingut amb ganes i il·lusió, no l'ha hagut d'obligar cap dia, i sé que l'altra fieta tampoc,
1: no,
0: Inés
1: no.
0: Tampoc, que ho fan amb moltes ganes, són poques. Bueno, un altre any serem més, vull dir, les famílies molt implicades.
1: Sí, sí, la veritat, i a
0: els
1: més
0: pares,
1: quan hi ha algun moment de dificultat durant l'any,
0: sí,
1: de vegades,
0: eh?
1: I no han deixat de venir, no. Vinculats a la parròquia, i jo molt content i amb molta il·lusió poder celebrar les meves
0: primeres
1: comunions, i serà la seva primera,
0: ja, pues,
1: evidentment.
0: Sí, sí, sí. Pues, això, serà aquesta setmana l'Ascensió. Aquesta setmana, dimecres, va ser la Mare Déu de Fàtima.
1: Sí.
0: I, bueno, bé, és que durant tot el mes, la Mare de Déu,
1: la Mare de Déu,
0: una altra, va ser la Mare de Déu del Toro, que jo ho van dir la setmana passada, Fàtima, bueno, totes.
1: No, no, jo no ho sabia, per jo està molt desconegut, aquest àmbit tan marià de l'illa de Menorca, i molt content, perquè la gent veig que li fa cas, en el dinar pues, van donar unes estampetes,
0: sí,
1: que també pues, vos recomana si mos estava escoltant i vol qualcuna, encara en queden aquí a la parròquia, i que tothom amb molta il·lusió,
0: sí,
1: no? Que ningú té una Mare de Déu personal, evidentment, pues, aquí tenir la Mare de Déu del Roser, suposo que molt tenen a Gràcia, però que li donis una estampa a la Mare de Déu del Toro, pues, fa il·lusió.
0: Sí.
1: I ara, per exemple, crec que a Llumassanes han de celebrar Maria Auxiliadora.
0: Ah.
1: I també com que
0: sí, ja és com molt de Ciutadella,
1: sí,
0: Auxiliadora.
1: Sí, però parròquia d'aquí, pues, també m'han dit del castell, ai, pues, la Mare de l'Auxiliadora, i vaig estar content. No que no siguin coses com a separades, no, o fragmentades, no, sinó que uneix.
0: Exacte, exacte. És així, no? Sí, la Mare de Déu m'ho va sentir, sigui, sigui, sigui m'ho va sentir molt nostre. I bueno, no sé quanta estona fa, tu, que ja fa 100 dies que ets que rector d'aquesta parròquia.
1: Fa 100 dies.
0: Sí, jo deman.
1: No sé, ara farà 7 mesos.
0: Són molt de dies.
1: 7 mesos hauríem...
0: Tu com te trobes aquí?
1: Jo molt bé, pa, aquí.
0: Segur?
1: Sí. A més, ara ja no veig persones. Ara veig cares conegudes en el seu nom i llinatges i en les seves històries.
0: Vale.
1: Perquè abans, jo, com te pots imaginar, bé, és que m'escoltau, no? Que vengui tanta gent i jo no en recordo mai de qui són, de què nomen, de què no els ubica, on... No, saps que la meva germana, ah, sí, sí, sí, que jo te vaig dur, ah, sí, sí, sí. I però, ara ja, com evidentment encara va coneixent gent, no? I gràcies a Déu, perquè
0: sí,
1: això
0: sí,
1: també
0: sí, claro,
1: és una riquesa per jo, perquè significa que no estem estancats, que estem vius i que hi ha moviment, però això sempre te dona més tranquil·litat. Perquè dius, ai, ja ho començo a conèixer, ja no tinc tot números sueltos, ja tinc persones guardades, i això també, pues, te dona pau, perquè significa, pues, que segueix endavant,
0: sí,
1: tot això, que som, seguim, participam, i mos uneix el més important que tenim, que és la nostra fe, i que és Crist, no?
0: Sí,
1: i...
0: exacte, això és el més important de tot. I no ho sé, Miguel Àngel, aquesta setmana, si tenim massa coses...
1: No tinc massa més informació que donar. Jo, bé, com a rector també donar l'enhorabona a la coral, els hi deia també a ells, que, bueno, han fet aquesta coral, han fet aquest concert, però que tampoc no s'oblidin de que varen començar volíem venir a cantar un poquet a la parròquia.
0: Per descomptat.
1: Donant,
0: sí.
1: Cadascú diu, no, jo no sé cantar massa, però ja cadascú posa el seu granet d'arena, ja posa, pues, la seva ajuda, i després surten corals, sí, com aquesta, com si van poder disfrutar dissabte, no? I dic que de vegades la parròquia no només és missa i sacraments, és un lloc d'encontre, un lloc per trobar-se amb altres,
0: sí,
1: un àmbit també social que ajuda la gent que ha quedat molt tota sola, que no sap quin grup pot encaixar, i aquí com que és tan ampli el ventall de gent que tenim, pues sempre pot trobar, pues, un lloc, no? I si no, pues que demani i ja n'hi trobarem cop.
0: N'hi trobarem.
1: Que no se senti mai desplaçat, que sempre se senti, pues, convidat, no? Que dic, ai, ve gent estrangera i se senten bé, com no poden cuidar, en és que sempre som aquí, no? I res, tampoc vull afegir qualque cosa més, molt content amb aquesta setmana, molt content amb aquestes celebracions, i a seguir endavant, a Paqui, amb aquest dia a dia de la parròquia.
0: Pues per aquesta setmana, bé, ara diré una coseta que no la diré, només donaré un avís perquè la setmana que ve estigueu atents. Va, però és que la setmana que ve hi haurà notícies de rotó, ja en ratllarem.
1: Ah, bé.
0: Eh? Sí, ja ho comentarem la setmana que ve, perquè encara m'apès que no està res.
1: Ara, Paqui,
0: ara haureu, ara no, sereu intrigats la setmana que ve.
1: No me veus, però estic al Sant Setsers, perquè jo no sé res de notícies de rector.
0: Ja direm coses de rector nou, que tenim, que ja no està nou, 7 mesos, ja és de casa.
1: Sí,
0: ja és de casa,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Doncs pues molt bé, en la Ràdio Oients, gràcies, Toni, per deixar-nos aquest temps tan agradable en el teu programa, i si Déu vol, pues, la setmana que ve ja vos contarem.
1: Aquí estaremos. Adéu, adéu.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Hola, tia, bon dia.
1: Bon dia, com va?
0: Bé, moltros.
1: Bé, també, va bé. Va bé, també. Tenim el temps variat, però bueno.
0: Sí, el temps aquest està un poc així.
1: Sí, dona aigua i dona... Però bueno, faci el que vulgui, si mateix ho farà.
0: Sí.
1: Per molt que mos enfadem, però bueno...
0: No. No, diuen que ja la setmana que ve haurà passat la crisi aquesta, o el que li diguin,
1: i
0: vindrà el bon temps, ja.
1: Home, el mes que ve ja som a juny.
0: Bé, que ha de venir.
1: Ja és hora de fer bon temps. Sí. Però bueno, amb això tampoc no podem triar. I la novel·la, beníssim. No sé si el lot sí callarà, eh?
0: Avui no he pogut sentir perquè ha vingut gent.
1: Ai,
0: no. No l'he pogut sentir.
1: No sé, salut, sospecha del negro.
0: Sí, això ho he sentit.
1: Mesquí. Ai, no, ja li he fet tant de mal, mesquí, que no és raro. Però bueno, a veure com acaba. Un poquet cada dia i així dura més estona.
0: Jo crec que el arribaran a trobar.
1: Hombre, és que de quin de sospechar si no ho és d'ell? Ah. Aquest home no ho crec, mesquins que sospetgin d'ell. Però bueno, com que és esquí humana, pues clar.
0: Ai.
1: És el que dèiem, esquí sap combinacions i tot, i... Bueno, tot anarà bé.
0: Si Déu vol.
1: Estupendo.
0: Gràcies, moltes gràcies, tia, per telefonar.
1: Escolta, li diré un beso a Toni. I saludar a tothom en general, així ho farem un poc més ràpid, que tothom quedi saludat.
0: Que ho passeu bé, fin de setmana.
1: Igualment per vosaltres, i un beso per vosaltres també, i fins dilluns, si Déu vol.
0: Moltes gràcies, tia.
1: Vinga, Toni, un beso.
0: Un beso, adéu.
1: Un beso, adéu.
0: Bueno, pues, la tia Tiva. A Toni també, eh? M'ho sol escoltar, allà, Toni. Bon dia.
2: Bon dia, Toni.
0: Hola, Juana.
2: Ai, com estem?
0: Bé, aquí estem.
2: Jo tinc esplot, avui.
0: Avui què tens?
2: Avui vull embarar en coco, si no malament.
0: Al·lèrgia.
2: No, és al·lèrgia i estic fatal. Perquè dimarts el meu bus hi va caure i no me van dir res. I ahir vaig tornar a anar i dic, el dia que torni a caure i no m'aviseu que és urgència, m'ho denunciaré. I avui és diari que no he sentit que es ratllaves de Sant Lluís, també no.
0: Que se queixen de que hi ha molt poca gent al vespre, per tant, clar. De malalts. Per tant, de...
2: Clar. Es veu, ho hagi de caure, té tot darrere, tot xupat, hombre. Jo si s'ho tregui ja, ho no sé què fer. Perquè no ens atrapen bé, no, eh?
0: No, ja veu que no hi ha.
2: Hi ha gent, i els que van són, hi ha qualcun aquí, té uns emborals. O jo sap de dilluns, vaig de dir, dimarts, vaig dir bon dia, i de sis que diria un em va contestar. I sabia que el meu home no era allà, tu. Jo arribo allà no ho veig. I me'n vaig a la sala dels metges. Dic, què passa? Mi marit diu, està urgències. Diu, entra per la porta, no m'ha dit nada. I estic dando vueltas aquí dentro. Diu, tenés cuidado que no us denuncie. Sí. I me fa ganes, eh, perquè com que se tracta de... Fa pena, fa pena.
0: I doncs, diu el diari que es queixen no, que no hi ha prou servici.
2: No hi ha personal, no? I ens duen com a perritos allà. Jo hi vaig 3 dies per setmana, però cada dia tampoc. No sé si ho agafi o vulgui cap aquí per veure allò.
0: Hombre, si
2: què faré.
0: Si ho passa malament.
2: No, ara té tot el darrere un moment, de tricot, tot el cap. Ja estic cridant el meu fill, tampoc me contesta.
0: Vell tenim.
2: No, que aquell està a la casa i es veu que aquest dia hi ha hagut de droga per allà i deu anar feinant. I no m'agafes tot això. Tot va igual. Jo ja em diré la setmana que ve quines comptes faig. Ara que se'n va, em deixaré per la setmana que ve, segur que vegi. Ciò da mai tu da me, se uno che vengi a vedere se mai che faccio. Ma sono con il degra, che può che fa il degra che è già per il buon mese.
0: Si può anche fare entro tutti.
2: Sì, che adesso che fa. Vale, un buon mattino, ho detto ascoltare tutto il mattino. Perché sul tipo scherzo, però voglio essere preparato di sulea. Vale.
0: Grazie Juana, jo vaig rellar, sí. Jo vaig rellar amb una amiga teua, una Loli, me va donar recuerdos.
2: Ah. De Loli quina?
0: La Loli, la Loli Ocaña.
2: Ah, la vas veure?
0: Sí.
2: Jo ja estic... jo li feia coco guassat vegades, saps? Li feia coco guassat. Vale. Un saludo a tothom, Toni.
0: Gràcies, Juana.
2: M'estic bé de rellar massa perquè estic fòrica, fòrica. Vale, adéu, bon dia. Adéu,
0: bon dia, bon dia. Un bany tenim. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Hola, Lucrecia.
3: Dormir. És que tinc que demanar una cosa. Demà que vens?
0: Sí.
3: Perquè ara me'n tinc que anar i pensava, però si demà hi és, ja li podré dir demà, si no.
0: Demà hi és.
3: Jo pensava, però que vinguin o no vinguin, n'hi ha així, jo dic que demà li veus tu aquell. No et puc contar res amb aquella cosa, perquè tinc un refredat d'aquest que ara comença a sortir.
0: Bueno.
3: I bueno. Tot bé?
0: Això de Sant Lluís, que diu una Juana que és tu. Que...
3: Sí, ja... No. Bueno, jo si hagués d'anar a qualque lloc, tu demanaria amb els castells. No, si hagués de demanar a qualque lloc, ara, ara està en camí... Però no per...
0: Tu ho has no vist, per... però no t'agrada tampoc.
3: No. No. Vaig trobar... És que en una cita, diguem, tu també la vas sí. veure, la deixava com molt pobra, l'estudi.
0: Mm.
3: Eh? O no?
0: Sí.
3: La vaig veure... No és perquè el camp ho tinguin, però veus, em va semblar que era com... com si tinguessis allò que a vegades tens un quarto per si ve gent o té bordell, no me va agradar prou. I en canvi, ara que vaig anar a les socials aquestes, no sé què van, que me van per posar-me a empatronar i tot això, pues, tenen d'habitacions. Fas un passillo i tots són quartos, tornes a passar un altre passillo, després un altre passillo. Jo no sé, jo dic, bueno, en aquesta casa se poden perdre, bé. Hi havia una porta, l'envia d'aquella, diu que tens que... O diu, bueno, i me va obrir un poc la finestra, en els vidres, de la porta aquesta. I quan me n'havia d'anar, ja anava a cenar, li dic que no podem sortir per aquí, que ja és de fora. Diu, no, perquè m'han posat una cadena, perquè no sortim per aquí.
0: Mm.
3: I caig, vale, allò. Torna a fer el caminito. I com, no sé, vaig trobar... No, bé, la veritat és això, que no me va convèncer. Ara també me van demanar els metges i això, si fer que puc anar aquí, els castells com era, o amo. Però clar, jo si demanava aquí era perquè aquí hi puc anar més tota sola o qualsevol que m'acompanyi, ja em va de fer anar aquí.
0: Clar.
3: Però no sé quan deu estar. Sí. Ja veurem.
0: Mm.
3: Ja te diré coses, me sap greu perquè clar, si quan hi veus les gines, també fan, i un puesto nou, no, bueno, jo mateixa me posessin en un puesto nou, ja pots pensar que jo així no me vaig aclarir, perquè sé les coses on tots pos i on tinc que anar, i així tot tinc que cercar, a vegades, però bueno, jo el mateix, que allà al final s'apaga i sembla que haurien d'estar més ben cuidats. Que no t'ho dic. No, l'ambient, el que vaig veure, no em va convèncer. Però bueno.
0: Ahí està.
3: A que teu motu no em ve?
0: Sí.
3: Sí. Demà plourà, ha dit?
0: Sí.
3: I no. Molt, però, que plogui molt? No. Que demà...
0: La setmana que ve ja començarà a fer bon temps, però...
3: Però demà...
0: Mitjan setmana.
3: La meva boneta fa 3 anys demà. Però això que t'ho vull dir, que demà...
0: Fa 3 anys demà.
3: Demà fa 3 anys. I el net de la Nini en fa 4.
0: Ah.
3: Un bé demà.
0: Molt bé.
3: Però... Per això t'ho dic, m'estic més dit teu demà, perquè avui són a escola i no...
0: Idò.
3: Jo crec que un moment que el tindré per ser amb tu, altra vegada. I a veure si, com que m'he d'encanar, tal vegada tindré qualque novedat per contactar.
0: Bueno.
3: I vaig estar molt contenta sentint a Manolita que t'has voltos. Bé, ja m'agrada sentir tothom. Perquè com que si un dia pens, quan veig jo començar a venir a la ràdio i comença a pensar, i cert, cada carrer, cert, els carrers entre l'amor i entre la... Bueno, res. Estic molt contenta que tothom, que tingui molta salut i que facin el que puguin. Perquè el que vulguin, crec que anireu bé moltes, com jo, que no ho podem fer, ho volem. Però, bueno...
0: És així.
3: Som no vius.
0: Sí.
3: Vale. No sé si us vam dir que vam estar un poc tristos, un guany.
0: I jo troc un poc, molt.
3: Que té, sent cal de disbarat. Bueno, disbarat no. Sembla que són de veta, el que diuen. Però bueno, vale, ara te toca un altre.
0: Molt de fandango, ja.
3: Vale, adéu, Manu.
0: Adéu.

0: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni. Mira, jo sóc de Gidiat i me fa molt... M'entra molt quan t'ho sent, o no?
0: Sí.
1: És molt fort, no ho trobes?
0: Sí.
1: A on està Somo? Jo pensava que estava a Ferreria, Somo de Najuana.
0: A Sant Lluís està.
1: Ah, està a Sant Lluís, vale. Jo millor... Com ella va dir que l'havien de dur, que havia d'anar, saps? Me vaig pensar que només hi aniria dimarts i divendres. Me vaig pensar que és que eren fora, veus?
0: Ah. Bueno, el que hi havia d'anar en taxi, no hi pot anar cada dia.
1: No, home, clar. No, ja. Però de totes maneres, és un desastre, això, perquè, no sé com t'ho tinc que dir, que almenys jo sempre havia dit que no me feia res anar-hi, t'ho dir-ho de debè. Però quan hi va anar a Luisa, la dona d'en Rafael, i hi va anar i va tenir el CEM i tot, van coincidir un poc amb la pandèmia. Allò no em va agradar gens, eh? Mm. Gens. No em va agradar la manera, saps, de tractar les coses. I la veritat, i des de fora se'n sap, pues, li tinc un pot de repulsa. Jo que li havia dit a la meva vida, no te preocupis, que no me fa res. Ara ja me fa. I quan sento això sí que m'enfato. Mm. Què trobes?
0: No, jo també sí. Em fa reparo, això.
1: Mm-hmm. Que sí? És la veritat, perquè ara mateix la Joana té na Juana Plaça té rom una cosa. Si aquest home va caure, telefònic, ho diguin.
0: Claro.
1: I pot anar, no pot fer res, hi pot anar, però almenys l'informen i li diuen, mira, ha caigut, i com ha caigut, no sé, donar, perquè tothom pot caure, mira, cauen per tot, no sé com dit-te, però almenys que l'avisin i que li diguin, jo crec que això... bé, però m'ha agradat el que ella ha dit, que ha amenaçat amb l'anunciador, crec que és una bona manera de posar-se. Però bueno, és un desastre, Toni, no enrellem de so.
0: S'ho mereixen.
1: Eh?
0: S'ho mereixen.
1: Sí, home, sí. Perquè... No pot ser això.
0: Perquè almenys ha de ser so. Avisa la família.
1: Avisar, no. A més, és una feina, mira, totes les feines tenen el seu. Jo crec que hi ha tres o quatre feines que t'han d'agradar, que és cuidar, anar a una escola de 0-3 i de grossos també, eh? Però després anar d'auxiliar a un hospital, perquè has de fer necos, has de fer tot, i has d'anar darrere. Són feines que t'han d'agradar. No és igual que dir vaig administrativa o faig això. Aquestes feines són diferents, o no? Com a metge, això són feines que t'atenen, que tu tens que sentir-ho, perquè són feines que és una dedicació que has de tenir. No és igual que fa un llibre o una llibreta que la poses a un costat i ho faré més tard o la tocaré després.
0: Tens tot això.
1: I això, cada dia, quan sents aquestes coses, i potser la gent que té 25 anys i 30 ni ho sent ni se'n recorda, com és lògic, yeah. I és molt natural, ja sé ben cert que la meva neta ni ho escolta ni nada, però és que ja tenim una edat avançada i ben avançada, sí que ho pensem més en aquestes coses, però bueno, és el que hi ha. Vinga, Toni, rellarem de... passes una cançoneta, el que vulguis.
0: Sí.
1: I mira, jo estic aquí que veig els nivolats, però bueno, tenc un horizon guapo i de moment no està malament, em van anar de fora encara. Veurem més tard com va. Jo he escoltat el que deia a la tia Tiva, que li envio una abraçada a ella i a Natonyi, ho he escoltat i he pensat, i li he dit a en Rafael, dic, quan t'ha davallat, dic, dona Antònia, explicar bastanta cosa dolenta per avui i per demà de temps, però bueno, ho aguantaremos, no podem fer nada.
0: No.
1: Vinga, idò.
0: Si passa, sí, passarà sí, d'un o altre, si no, passa d'allà.
1: Sí, això és el que tu has dit, que damunt Menorca, per això. Bueno, idò, hasta demà, que
0: gràcies,
1: dic, no m'ho creu, demà te toca, sí, ja ho sentirem, vinga, idò, i per tots els que escolten, que tinguin un bon cap de setmana. Bueno, demà ja connectarem. Adéu.
0: Igualment.
1: Vale, una abraçada.

0: Bon dia.
1: Bé, Toni.
0: Hola, bon dia.
1: Com esteu?
0: Bé.
1: Escoltam aquí la ràdio. Feia una estona que parnejava i m'adeia que estava ocupada. Encara me pica.
0: No, és un, aquí és una altra. Que me dius? Qui ets?
1: La Magda.
0: Ah, no te coneixia, no.
1: I l'estic escoltant i fa una estona que parneig i me diu que està la línia ocupada.
0: Sí, perquè m'han enrotllat per telèfon.
1: És que el meu telèfon va ben pirat, com la duenya. Està tot dos fotuts i de tot dos està malament. Bueno, Toni, un debatí molt bo. He escoltat Cervela, tot bé. Un debatí molt bé. He sentit que s'ha mudat de quan ha caigut.
0: Sí, va caure. I va fer molt, bueno, va fer sang.
1: Quin desastre.
0: I no li van dir res a ella mesquina i se va enfadar, clar.
1: I clar que es va enfadar, és que va gros. Va gros. Per tot, eh? I no sé, fa por a rellenar perquè penses i si t'hi envelen.
0: Sí.
1: I realment a rellenar, perquè clar, hi ha moments que per nassos hi has d'anar. Perquè, clar, el que deia, jo, el meu amo, mai més, també, passar el que vaig passar. I va ser un mes només. Però no. Avui no hi ha sentiments, ni hi ha amor, ni hi ha res. Més que guanyar i volar.
0: Això és el que diu una Gertru, que això ha de ser gent que ho sap, qui ho sapi i s'ho senti.
1: Són feines que has de sentir, si no... A l'hospital ben igual. Jo he fet un mes i no puc queixar-me perquè m'han tractat beníssim, eh? Sort bé. Però no deixa de fer que veus pel més que allà. Pel més que allà perquè va i tot, perquè no saps què has de dir, que tot va igual. Però bueno, bé, és igual. Molt bon matí, Toni.
0: Gràcies, guapa.
1: A tothom. I un besito molt fort, Toni, i un bon fin de setmana.
0: Moltíssimes gràcies. Igualment.
1: Besito. Adéu.
0: Adéu. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Soc l'Anna.
0: Hola.
2: Tot d'una dia volia telefonar. Espera, que aquí veig la vecina que té... I jo volia telefonar per dir-li que estic molt contenta, que me van dir que havia telefonat a Manoli i ara la sentia.
0: Sí.
2: Ai, que contenta que estic, Manoli. Molt, molt, molt contenta. Mira, són coses que venen dies amargos i dies buenos. Estic molt contenta. El que passa és que el darrer m'ha enfadat, perquè això que ha dit aquesta senyora, no vergonyós, no, eh? Lo siguiente.
0: Sí.
2: Lo siguiente, és que fa una pena que hi ha remei. No denúncies, no, eh? Que més de tant de cuento que fan per sa tele, això. Perquè si no volen gent, pues que no l'agafin. Però, bueno, que això, jo no ho entenc, que no hagin avisat un familiar, si aquest home ha caigut, és que bueno, res. Mira, m'ha enfadat molt, eh? Ah!
0: No, però és que em fa enfadar, sí, i tant, com fa enfadar.
2: No sé si ho saps, Toni, ja fa molts anys, bueno, fa un quant d'any, a més a Mono, eh? A fora, vaig anar a un puesto que no, jo no tenia res que veure amb aquesta residència, vull dir, hi havia gent allà en aquesta residència i pagaven, no està escrit el que pagaven, eh? Quan un dia me van dir una senyora que tenia allà el que pagava, jo li vaig dir, i ustedes no se quejan? Porque el trato que le hacen es un humano. Allà, com a Inés, a la recepció, ho vaig dir, jo no vau dir, ara, que te fot! Dic, pues jo sí, perquè me sap greu. Que punyetes! Dic, escolti, dic, això és una vergonya, eh? I t'arrai d'una residència privada que pagaven, però un desastre, eh? Que això ningú, hi ha poca gent. I tu ho haguessis. Es tracto, jo vaig quedar, contra tu. Així imagina't aquests puestos que te no paguen aquest disbarat, doncs mira que no facin feina si no serveixen. Jo, sincerament, jo infermera no podia ser, doctora tampoc no podria ser, perquè jo no serviria. I si aquesta gent no serveix, que m'ha posat molt nerviosa, perquè pensava, quina pena m'ha fet aquesta dona, pobreta, quina pena m'ha fet.
0: Sí.
2: Ara, tot això, jo t'ho fet un discurs, no, no, és que jo, ja, és que jo fos d'ella, però què és el que diu una Manolita? Fas una denúncia i què? I què?
0: Cap, no, tots fan cap cas.
2: Però, no, no, és tot aquest error, Toni. Ja és trist, però m'ha fet una pena quan l'ha sentida, pensat, bueno, va allà i li diuen que som estat urgències, bueno, te fan fer un papeleo i que criguin un fill, si té fills, o sa dona, miri, no passi pena, però som els recolgets, bo, és que jo ho he trobat. No vergonyós, no, eh? Lo siguiente. Així que me sap molt de greu, no sé qui comanda ni si qui em deixa de comandar, però és una vergonya, i punt. I això ho tindríem que denunciar tots.
0: El diari avui ho diu, eh? El diari avui.
2: Bueno, bueno, bueno, bueno.
0: Veu que n'hi ha moltes de queixes.
2: Bé, però escolta, jo crec que res, l'altre dia hi havia una queixa d'una de so de... Jo en el meu carrer encara no n'hi ha de cubos de basura d'aquest, però d'un cubo de basura d'aquest hi havia una queixa d'una. Bueno, i això també què és? Senyor, bueno, és igual, mira, no m'ho vull enfadar, perquè si no m'enfadaré i me tancaran encara, mira, me mantindran gratis. Bueno, jo no menys gaire, m'és igual. No, però m'ha sabut molt de greu per aquesta senyora. Que injusta, per desgràcia, vés a cebre, nosaltres on anarem, eh? M'ha sabut molt de greu. Ho he trobat vergonyós. I bueno, res, molt de sons en la Pietiva, que és un encant. Ai, tia. No, no, tia, per això mateix, jo sempre dic, mentre tinguem, pues que mos cuidin i anarem gastant. Perquè ja ho veus, vas un post d'aquest, el que n'és tothom, val una fortuna tenir gent. No?
0: És
2: una que sí?
0: Que no tothom jo pot. Dic,
2: jo sempre dic igual, eh? Si veiessin que d'aquí tenim que anar amb un nos en el cementeri, jo ho he dit moltes vegades, m'ho gastaria tot. Però no saps el dia de demà si necessites, eh? És l'únic, però si no vols. Aquí m'ha fet tanta pena, m'ho promet, eh? I que trob, és que m'ha dit jo vaig allà i m'ha diuen de sol a sa mamà, jo me sembla que me'n demenja tots, crec. M'arriba a passar i quan de sol, mama, li vaig dir una esquineta, però m'hagués passat això de sol. Bueno, jo, m'esquineta, ja que tinc de fer, pobreta, m'esquina. Mira, ja està, ja ha remugat prou. No, has dit així, molt bon de so, no fa gaire bon temps, quan ja vinc a Serenàlia com el temps.
0: Com va el temps? No pots anar a nedar.
2: Oh, no, no! Si tens fred! Jo dic, com vengui, tot octubre, setembre, jo m'aniria cap a mo, eh? Si no, perquè jo aquí m'agrada bon temps.
0: Ara fa una estona que era... He ratllat amb l'amiga teva, una Paquita.
2: Ai, sí? Paquita, ai, ara no te telefonaré.
0: Idò, no... Ella avui té el telèfon aquí, no li... Bueno, com sempre.
2: Sempre. Telèfonos no, aquests. La Paquita m'ho té loc amb el telèfon. No, ja no fa gaire, no, que vaig rellar amb ella, no. No fa gaire, no, que vaig rellar amb ella. I estan bé.
0: Mira, no, anar-te mal a una cama. Anar-te mal a una cama.
2: Sí, m'ho va dir. Digues un ball, em diuen que caminin, però quan tens mal, és molt bo de dir. A vegades diuen, tenen a caminar, però quan tens mal...
0: I no pots.
2: Mesquina. No, mesquina. Bueno. Després sortir a casa un dia d'aquest, li telefonaré. Bueno, Toni, jo com jo... No,
0: gràcies.
2: Ho ha remugat, però no aclarir res. Però te promet que m'ha quedat... De la Manolita ha estat... Doncs una idea, dic, tenc que telefonar, perquè em van dir que havia telefonat la Manolita. Jo, anant molt amunt, no l'he sentida. No la vaig sentir. Dic, ai, que, i ara l'he sentida. Dic, ai, que contenta que estic. Però després l'he sentit aquella mesquineta. Oi, mira que m'agafa forts. M'ho he trobat. M'ha fet tanta pena,
0: sí,
2: perquè és vergonyós.
0: Sí,
2: i prou,
0: sí, sí.
2: Ja està, no. Però no aclarirem res, Toni. No aclarirem res. Però sí, si tothom remogués tal vegada... No ho sé. El papà sempre deia que el peix gros se menja el petit. I
0: sí. Això
2: és ben cert. El papà sempre m'ho deia. El peix gros se menja el petit. I ja està. Bueno, no vull enredar més, perquè em diran que és cert. Bueno, molts recordes a tothom. Tia, un besito molt fort. Disfrutin-ne amb la filla. i tot en Gertrú, si te li va per aquí. Jo, tot Gertrú, també veu el mar i esto, però jo amb el temps de cap no m'agrada la punyeta, tinc fred.
0: Ella per anar al carrer, diu.
2: Y le dije, escucha, ni no me he bañado, no este año, no aún, ¿no, eh? ¡Ah! Y ella rico, y tengo un frío, que me voy a hacer mejor. Y bueno, no es que nada. Es que yo no tengo ganas de bañarme encara.
0: No.
2: 40 de mayo, Dios mío.
0: Ya veurem, bueno, 40 de mayo con nada.
2: Bueno, yo, con nada, tú.
0: Yo no, ¿qué va?
2: Yo tampoco, yo ni espero a tu casa. Però venen els nens meus i s'hi tiren. Gelen.
0: Jo per Sant Joan encara, la piscina meva encara és freda per Sant Joan.
2: Oh, aquí també. Aquí també sol ser freda. I aquí sóc a tapat sol, aquí, eh? Però jo la trobo gelada ara, per l'amor de Déu. Bueno, m'he dit a tota la audiència tan guapa que tens. A tota i en aquella senyora, no sé què de nom, me sap molt de greu, mona. Però sí que pots remugar. Sí, no, sí pots remugar, però... No, i masquineta, me sap molt de greu. I na Manolita, estic moltíssim contenta que t'hagi sentit. Jo demano per na Manolita, eh? Jo tinc un familiar que és amiga meva i li demano de tant en quant. Idò, molta... Bueno... Que tinguin molt bon fin de setmana.
0: Moltes gràcies, Anna.
2: Tan guapa, tan guapa que tens.
0: Content de sentir-te també a tu.
2: Ale, Toni, que vagi bé.
0: Adéu, guapa.
2: Adéu.

0: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Com va, Nini?
1: Bé, molt bé, gràcies a Déu.
0: Jo estic molt content.
1: Ara sentim nana.
0: Que hi ha qualcú que li vagi bé.
1: Tot des de l'ego avui ha tret un tema. Ai, mare meva. Ai, dic, vaja, quin dia avui. Per allà. Entre els cubos que mos tenen loques.
0: El temps aquest, raro.
1: Oh, que el temps és fatal, Toni. Fatal, sí. fatal.
0: No fan ganes de res.
1: Res, de res, no tens ganes de fer res. Vés, fas una cosa, penses, bueno, vinga, deixaré, tornaré. I això ho faig. Ha sentit nana de Serenal.
0: Sí.
1: Tindrà un atac un dia, eh?
0: Sorprèn.
1: Bueno, Anna, sona Blai. Creu-me que no sé què succeirà de tu. És molt alegre, és molt... Nosaltres mos coneixem molt i tot. I ara pensava, dic, creu-me que li agafarà un dia un tonatac.
0: S'ho pren, les coses se'ls pren fort. Quan...
1: Molt fort, sí. Jo també, me fa pena quan he sentit la de sona. No... Aquella que se l'ha moquigut. Me sap molt de greu, perquè això no se fan. I dic, és que no serveixen. Que no es agafin en aquesta gent que no saben per on hi han d'anar. O els hi han donat el títol per de sa tombla, no sé què t'he dit.
0: Jo és que crec que som poca gent per, tant, per atendre tant...
1: Ah, això deu ser, això deu ser.
0: Perquè som, hi és més gent per atendre...
1: Sí.
0: Clar, la gent gran ha de més ter cuidados.
1: Ja.
0: Que se'ns envidin de tant en quant...
1: No és fer anys, és el que ve darrere. Mm. El que es ve, jo també faig bona gratudis. Que no, jo no he de fer res. Però ara quan sento això, m'agafa car de gallina, ja. Perquè penso, ai, bon Jesuseta, bon nen. Jo tinc la consuegra meva que me diu, que serà de nosaltres? I mira, no hi pensis que serà de nosaltres. Ja veurem. Ara, dic, ell aquí me diu això. I que ja ens veurem.
0: I na Pili, i va, que fa estona que no sé res d'ella.
1: Qui?
0: Na Pili, la teua cosina, que està bé.
1: Ah, no sé res. Sí, nosaltres m'ho rellam.
0: Sí, eh?
1: Però no sé si ella no ho sentia. Bueno, ho ha passat molt malament, ella també. Passat un any. Valga-me Dios, no, jo rall molt amb ella. Però no sé si ho ha bretat de canal o no ho sé. No sé res. No li depèn de demanar.
0: Molta
1: ara
0: estona,
1: no li
0: demanar. No.
1: Bé, i veus, i no sé, està ara, sembla que està millor, però no te pensis que faci llarga. I bueno, i bé, tothom té, Toni, avant, com ho hem de fer?
0: Res, el que
1: així
0: feim.
1: Que fem anys, més coses tenim.
0: Aguantar el que vengui i ja està.
1: Exacte, i que és bé, i és ben bé, això. Bueno, un dematí molt bo, Toni, a sa novel·la és negra aquest ja, ai, que no ho agafaran, trobes prest.
0: Ah, veurem, l'haurien d'agafar.
1: Ja no puc més d'ell. Catxis en tot. I bueno, saludarem a tothom que escolta. I per tu, i és que té una besada molt forta.
0: Moltíssimes gràcies, Nini.
1: Demà vens, es ve?
0: Sí.
1: Ai, de ratllarem demà, si Déu vol.
0: Alido.
1: Vinga, com us posaràs una cançó?
0: Sí.
1: A la Paca i el meu germà i sa dona.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: I per tothom que escolta. Eh? Vale, Toni.
0: Gràcies, Nini. Adéu.
1: Adéu.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Antonio.
0: Hola, Toni.
1: No, vaig poder-te la ponentem que vaig anar comprant salota, vaig voler arriscar-me. I van anar a la sopa i vaig anar a Mercadona i me va anar bé. Mira.
0: Bueno.
1: I així ja vaig sortir un poquet. I a mi que a Barbo vivien d'anar a baratar sol de sa sonda, havien telefonat que no hi ha metge, que ja l'avisaran. I ara va bé, sembla, perquè amb això, amb així té mala sort, havien hagut de baratar la mar de vegades, perquè li posava una infermera i es veu que no, sí, no va prou bé.
0: Però bé,
1: abans, si ara tenim bé així, mira. Ara es passeja un poc per dins sol, jo dic alerta que no plogui, perquè fa un dia molt raro, eh?
0: Sí, sí, fa un dia flac, flac.
1: Sí, sí. Ai, mos fa un temps, ja voldria que s'animàs un poc, això.
0: Sí.
1: Ara, més que bé, ja tindrem sí, sí. La família, tothom bé, Antonio?
0: Per ara sí, anant bé, mira. Tothom.
1: El principal.
0: Tothom navega i és el principal.
1: Sí, sobretot salut. He vist la sentina de Ninir, veu que està animadeta, li dono recuerdos, ell i sa germana, la part de la Toia, sa meva filla també, que la coneix de súper i ballava molt amb ella.
0: Moltes gràcies.
1: I després la Getrullis, la Lucrecia, tothom, sa tia Tiva, tothom que mos escolta.
0: Beníssim, Toni.
1: Ja m'agrada molt el programa que fas, molt guapo, Antonio.
0: Moltes
1: gràcies. Almenys mos alegres un poquet, perquè està dins que teva. Jo encara faig més coses que en Miquel. En Miquel peca molt. Jo li dic els diaris, fi, cada dia patim en dos diaris. Me mira la tele, escolta ràdio, jo els faig coses.
0: No.
1: Res, de matí, quan m'aixec, faig prou coses. Escapa d'estar entretingut, dic jo.
0: Clar que
1: sí. I Miquel dorm massa. Miquel dorm molt. Però bueno, mira. Recuerdo, diu, de part seva.
0: Una abraçada molt forta, dona-li.
1: Una abraçada molt forta, diu l'Antonio. Ara se'n va per dir això. Mira, amb un carret i que vols. Ja anem en carret i en garró per aquí dins i de tota manera. Jo a vegades vaig a ser, però no m'aguant gaire, no.
0: No han de caure.
1: No, jo que em fa molt de pau és una caiguda. Però mira, per ara va bé, sembla.
0: Bueno.
1: Jo faig el menjar, però asseguda, moltes coses, saps? Jo faig asseguda. Perquè dreta té molt de mal a l'esquena i les ronyons i no puc fer moltes hores. S'arroba la gent que em té en dreta, petitó d'aquest, un bugonós mos té sa filla i així mos arrenjam.
0: Anem fent, així com podem.
1: Sí, va, no te, sí, no te vull cansar més, Antonio. Vale.
0: Gràcies, Toni, gràcies.
1: Vale, bon fin de setmana.
0: Igualment.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: buscar lo que este mundo me duele y me da.
1: I ara farem una dedicatòria per na Nini Blai, la seva germana, na Paca, el seu germà, sa cunyada, na Juana no sé si hi és, però també la saludam, i tothom que escolta Ràdio Es Castell de part de na Nini. Aquesta cançó.

Parnana Dasranal. Li posarem primer un poc d'aigua perquè miri les oles. No fa cap gana nedar, no.

Bueno, i ara per anar a Toñi i en Miquel, 29... Bolero. I ells en això ho ballaven, ara no sé...

0: A continuació podran escoltar el Super Rato amb el meu company Cristóbal Obregón. I a les 5 hi haurà en Diego Pascual, Solo para ti.
1: Al mariachi le pedimos
0: mucho. La programació dels divendres, com sempre, és completa. Ho acaben a Adelina Gómez amb el seu programa Gea.
1: Recordando mis momentos más felices. Y al mes
0: jo tornaré demà, si Déu vol, tercer dissabte de mes.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: trasnochada, no encontraré tus besos en mil bocas y buscaré tu estrella.
1: Ràdio Es Castell, fent poble. L'emissora municipal més oriental del país.

pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap. Que cantin els pardals, que

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure

impossibles. Comenceu, si us plau, així. Que volés voler i podés poesia.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

quadrats i molls de fanals groguents d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.